0: de la ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb Vespa, un pícnic al sol a la gespa.
1: Un bitxo a la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos

0: Horizon Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: ràdio del Ter sona a tot el món. Escolta'ns.
1: Radiomanlleu.cat.
0: Radiomanlleu.cat. Anywhere with you.
2: It's a top selector.

0: Ràdio Manlleu. Sona't
1: arreu del món.
0: Escolta'ns.
1: Ràdio Manlleu.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
1: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: Pel president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys, ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compravenda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogot a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. Escoltem.
3: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana. Això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
2: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I AENA invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
4: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
3: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
5: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
3: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Van encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Si passa a Manlleu, ho sents aquí.
2: Ràdio Manlleu, 107 FM.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
1: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berguer, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
1: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
3: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
1: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic Ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
1: Els esports, Toni Castro. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara avui i també al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
1: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
9: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
9: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
1: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari, però ràpid, i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari a la rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
1: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
1: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
1: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Mulet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
0: Notícies en xarxa.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
1: Justament avui, AENA ha anunciat que invertirà 100 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
21: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
1: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescó Televisió, Roser Jordà.
22: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
23: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
22: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
1: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
24: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
25: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i el Pirineu i Aran, i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran les persones d'una manera digna, posant-les evidentment doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
24: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
1: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
26: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
27: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
26: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
1: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Biennal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Biennal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
4: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància i de la seva vàlua

0: de les propostes emergents.
1: Enguany la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com l'Ocídex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
0: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
2: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partido, explica què fa especial aquesta 37a edició.
3: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro...
2: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
0: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
4: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
0: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
1: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: Bon dia, Marta. L'alemany ja és de Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà, per tant, la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
6: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
5: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Jex Gorosabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitaly Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
7: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols, segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus.

0: El migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat dels lausencs. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
1: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És el base uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
2: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
1: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas milanesa de Portugal.
3: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, en tintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
2: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
5: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades. Coincidirà amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
6: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
2: Només els veïns de dues de les vuit finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
5: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
2: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
5: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
2: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Ha localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
5: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i la per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
2: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar la amb Karim Adeyemi.
7: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
2: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa, una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet, molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
10: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
4: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
10: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
4: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
10: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
2: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
12: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
11: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
12: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
11: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
2: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
13: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
14: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
15: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
13: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil, que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
2: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
5: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
2: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
17: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
16: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
2: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
19: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
18: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
2: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
20: L'accés a les olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
21: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
22: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
20: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
9: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
5: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
2: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
23: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
24: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
23: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
2: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central del Maraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roser Jordà.
25: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que el Maraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
26: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
25: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació del Maraz. Una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
2: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
27: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
28: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
27: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Moss, que tampoc té precedent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
5: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
2: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
5: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
0: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí Viu l'Eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
1: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
0: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
3: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
2: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
6: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
4: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
2: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
7: El llegat de Jaume I el Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys de la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
8: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de tentacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició.
10: Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
7: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
2: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
5: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
2: I arriben els esports. Amb Antoni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
11: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nans de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
12: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
11: A primera federació masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vidalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt i final a 3 temporades al club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
13: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat dels reusencs. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
11: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol, de la final del Mundial, l'Espanya-Argentina del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que per cert ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
2: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana. We'll be right back.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Yo podría ocupar el trono.
5: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
6: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
7: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
2: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
8: Salud por vuestra familia perfecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Oriol Junqueras de Terra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris del Congrés i el Senat i ha reclamat una aliança de partits els que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
1: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esborrany de la línia 9 del metro a Barcelona podran tornar a casa dilluns. La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, això sí, continua la injecció de ciment en aquest esborrany. La inversió de l'Estat a Catalunya creix en els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres d'Hisenda. Justament avui han anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran del terminal des dels Jocs Olímpics del 92. I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, afirma davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Leire, Santiago Pedraz, que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Segons fonts jurídiques, González ha afirmat que es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però no sabia que era l'enviada de Cerdán. De fet, ha assegurat que si ho hagués sabut no hauria acceptat mai trobar-se amb ella. I parlem de Barcelona i Valls, que són l'escenari escollit per celebrar la primera Biennal Robert Gerhard, impulsada per la fundació que porta el nom del músic vallenc, i per l'auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i també de conferències. I pendents aquests dies de nous fitxatges, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar les proves mèdiques l'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà el contracte fins al 2031.
0: Notícies en xarxa.

0: zone siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

he tornat a casa, com tot i a la Roma no passa. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre a la ruleta, la paca, el tete no es casa.

0: Són les 4. Són les 4. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz, des delegada del govern a Barcelona.
3: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
2: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també està atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
4: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
2: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i els requisits de les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. És l'informe anual sobre l'estat de dret que ha fet públic avui i que arriba enmig dels casos de corrupció, suposada corrupció, que envolten el PSOE. L'executiu comunitari dona un cop d'atenció al govern espanyol i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí després de 8 denúncies més per tocaments. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos no descarten que encara en puguin sortir més casos. I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat d'opinió a més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten asseguts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat amb més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I Sant Boi escalfa motors per la nova edició del Festival Altaveu. Serà de l'11 al 13 de setembre. La ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del pla Infocat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc continua sent molt elevat a bona part del territori. En condicions extremes, de 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat a més un reforç operatiu a totes les regions. La previsió del Meteocat és de calor intensa, no tan elevada, això sí, com els darrers dies, però que es manté per avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, amb afectació aquesta matinada i la de diumenge als extrems nord i sud del territori, principalment al Gironès i al Baix Empordà. I l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almarat fins al juny de 2030 ha generat tota mena de reaccions. Els municipis nuclears celebren que el regulador hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat i demanen ara al govern espanyol que autoritzi la renovació. Consideren que la decisió és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Juan Pedro Sánchez Llebra és president de l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears.
2: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
1: I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, denunciat per 14 alumnes per tocaments. Se li manté la mesura cautelar de llibertat en compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu davant del jutjat després que hi hagi hagut 8 noves denúncies contra ell. Fins ara, ja ho dèiem, en són 14 en total. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència. Es tracta del finançament que forma part de l'aportació econòmica del Ministeri de Drets Socials que repartirà els propers dos anys entre les comunitats autònomes en el marc del Reial Decret que amplia l'aportació de l'administració de l'Estat per finançar precisament aquest nivell mínim. I a Caldes de Montbui comença avui la segona edició del Sonoteca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen de la iniciativa presenta un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe. S'hi han adherit uns 10 establiments.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Infopodcast Manlleu.
1: Avui és divendres 17 de juliol del 2026 i tal dia com avui, de fa un any, l'any 2025, el Museu del Ter inaugurava l'exposició Darrere el taulell, memòria del comerç local a Manlleu. Una mostra dedicada a recuperar la història del comerç local a partir de testimonis, fotografies i objectes de 60 establiments de la ciutat.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast. Avui us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació repassem els actes més importants d'aquest cap de setmana a Manlleu. I comencem per aquest divendres, que arrenca aquest cap de setmana amb diverses activitats culturals i musicals. A les 8 del vespre, el Casal Popular Boira Baixa acollirà el tancament de la temporada del podcast La Rabassada, amb un programa en directe que comptarà amb la participació del cantautor Lluís Llach. A 9:45 de la nit hi ha dues propostes. D'una banda, el Passeig del Ter serà l'escenari d'una nova sessió de Les Llunes del Ter amb el grup Murphy Band, que oferirà versions de rock i blues. I d'altra banda, a la plaça Fra Bernadí, acollirà una nova ballada de sardanes amb la cobla Els Lluïsos. I a les 10 de la nit, el Club Tenis Manlleu donarà continuïtat al cicle Rimes del Tenis amb el grup de veneres Peix Fregit. Demà dissabte, a les 5 de la tarda, al Santuari de Puigegut, serà l'escenari d'un concert homenatge de la coral Les Veus del Ter per commemorar el 80è aniversari del director Pere Sellarès. L'acte és obert a tota la ciutadania. I ja a la nit, a les 10, el Club Tenis acollirà un nou concert a la Guingueta del Ter amb el grup Burro de El Último, tribut al gran èxit de Manolo García i Quimi Portet. Diumenge, el grup excursionista Manlleu organitza una sortida al Tuc de Ratera, al Pallars Sobirà. La sortida serà a 6:45 del matí davant de l'Institut Antoni Pous. També serà l'últim dia per visitar l'exposició temporal Obre la teva bombolla al Museu del Ter, en horari de 10 del matí a 2 del migdia. A les 11, el Museu del Ter proposa una nova activitat del cicle de diumenges a la vora del Ter amb la visita guiada a la colònia de Borgunyà, una de les colònies tèxtils més importants del territori. I per acabar el matí, l'embarcador del Ter acollirà una nova edició dels Vermuts al Ter, aquesta vegada amb un taller de danses tradicionals obert a tot el públic. I aquestes són les activitats principals d'aquest cap de setmana a Manlleu. Podeu consultar tota la informació i la resta de propostes a l'apartat d'agenda del Ter.net. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda i un bon cap de setmana.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

tallo de... Hola, querida amiga, l'Helena Francis. I d'aquí, bé, va començar, doncs, l'interès per la ràdio d'un servidor, el Jordi Casas, que ara mateix, doncs, aboco cap a vosaltres perquè...

Gemma David, per aquesta fantàstica careta d'entrada. També ens ha creat la cançó de Hit Parade que escoltarem al final del programa i aquesta mateixa sintonia que està sonant. També hi va en Cànovas, que a vegades diu Jordi Casas, Hit Parade. Molt bé, també Esteve Llop, el tenim per aquí preparant una de les cançons que sonaran al programa d'avui. Estigueu fent el que estigueu fent, podeu escoltar el programa, per exemple,

a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també directament a la província de Tarragona, a Cunit i a la Costa Daurada. Molt bé, no fa pas massa vàrem rebre una molt mala notícia. Ens va deixar aquesta vocalista i cantant escocesa. Bon

la noia Bonnie Tyler, creadora de It's a Heart, per exemple, o aquesta cançó que en un principi tenia que haver cantat Meatloaf, el Total Eclipse of the Heart ens va deixar malauradament degut a una llarga malaltia. Molt bé, Street Player, o per exemple aquesta cançó. Avui escoltarem alguna que altra balada. A vegades va bé escoltar música com aquesta Peter Zitera al front d'aquesta gran banda que es deia Chicago. Això es deia És difícil dir em sap greu. It's hard to say I'm sorry, Chicago.

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

tant aquesta cançó que vaig presentar com a novetat amb Will to Power. Era Baby, I Love Your Way, Freebird, una barreja de Lynyrd Skynyrd i Peter Frampton per aquesta banda. Molt bé, anem ara mateix a recuperar un dels temes també d'una dona, la reina del rock and roll. Es deia Ann May Bullock, la coneixíem com a Tina Turner i ens va deleitar amb moltes cançons. Una d'elles des de la pel·lícula Thunderdome. Doncs bé, ara mateix a Hit Parade recuperem a Tina Turner amb això que es deia We Don't Need Another Hero.

Això va ser un número indiscutible a l'any 1987. La vaig presentar com a novetat i ara ens anem a Anglaterra amb, diguéssim, la reencarnació de Cliff Richard amb aquella cançó que es deia We Don't Talk Anymore. Ja veureu que és clavada. Aquí el tenim. Això és també un èxit de l'època amb Chesney Hawkes, The One and Only.

Sam the News, això es deia directament El poder de l'amor, de Power of Love. Molt bé, fa poc que ens va deixar un altre dels membres de Locomía. Malauradament, el Manolo Arjona, que era de Viladecans, ens va deixar. Doncs res, avui li farem un petit homenatge.

0: com aquest disco Ibiza, Loco Mia, o com el que escoltarem a continuació. Doncs bé, ara mateix, una salutació a Xavi Font, que va ser el que va fundar Loco Mia, i res, recordem a Santos Blanco, Frank Romero, Francesc Piques i a Manuel Arjona, que recentment ens va deixar al front de Loco Mia amb cançons com aquesta. Això es deia Rumba Samba Mambo.
1: Rumba Samba Mambo.
0: Una mica de

que va ser una revelació i que espero que tots i totes recordeu. Tequila, això es deia Salta, donant pas a Cool, amb perdó de la paraula, i Cribiller. Cool and Cribiller eren els DJs del Ministry of Sound a l'època i van treure grans cançons com aquesta que es deia Things That Make You Go... Era l'època del AC Jazz, començaments dels 90, CNC.

0: també dir-vos que em podeu contactar a Instagram a Jordi Casas G. Ara, moment que l'Esteve Llop ens presenti alguna d'aquelles cançons que segurament us duran un munt de records, oi, Esteve?
1: Què tal? Com anem, amigues i amics de Hit Parade? Un moment més, centrem el focus en una cançó en concret dels anys 90. Viatgem al 1993, moment en el que una formació en format duet va triomfar, i de quina manera. Durant 2-3 anys van estar al més alt de les llistes de venda i sonaven a moltes discoteques, sales musicals, bars, etc, etc. Estem parlant del grup de música dance belga neerlandès Two Unlimited, que van fundar els productors i compositors belgues Jean-Paul de Koster i Phil Wild l'any 1991 a Anvers, a Bèlgica. El van conformar a nivell musical, a nivell visible, entre l'any 91 i 96, el raper neerlandès Ray Slinghart i la vocalista neerlandesa Anita Doth, que van ser els líders d'aquesta formació aquella primera meitat dels anys 90. Tenim algunes cançons que anirem repassant d'aquesta formació de Two Unlimited, com aquesta que es diu No Limit. No Limit.

0: Això no és altra cosa que una nana per dir bona nit i el que canten els alemans a la canalla. Li dius amb un nen i veig allò a punt d'anar a dormir. Eyes wide, holy eye, dry via, grenadia, full sacks, altar cakes, sivenach, gutenach. I el nen se'n va dormir allò, però content. Oi, Esteve?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, ja anem directament cap a dormir. Ara amb una cançó que dedico a un amic meu de Sabadell que es diu Germán. El gran Germano, eh? Germán, suposo que te'n recordaràs d'aquesta cançó, oi? Allà al teu Sabadell natal. Que no pare! Una cançó directament de Z100. Però com eren italians, Z100 amb Arriba, Arriba!
2: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.